Doncs ahir a pobles com la Llosa de Ranes es van celebrar de nou manifestacions a favor de l'escola pública, amb música, amb danses, amb dolçaines, amb tabals, i esta vesprada de nou a València, al Cap i Casal, n'hi haurà una multitudinària manifestació, almenys això és el que s'espera, almenys això és el que ens han contat. Nosaltres, òbviament, no ho podrem contar en directe, perquè a més és a València, però sí que ens serveix per a recordar-los que això, que avui finalment no n'hi ha cap acte a Xàtiva, sí que n'hi ha un acte previst, però com bé ens va dir ahir Ramir Moscardó de l'Assemblea de Docents de Xàtiva i la Costera, s'ha decidit cancel·lar-lo per a que tot el món, famílies incloses, puguen anar avui a València. Des de les 2 de la vesprada, a més, mesa de negociació. Veurem com queda la qüestió. 21 graus en el centre, ja ho he dit, no? 21 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que es feliciten gràcies a Joyeria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I, 12:24. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas. La boca, la boca.

0: ¿Buscas un coche que te haga sentir la emoción de conducir? En Nissan Marcos Automoción te espera el atrevido Juke, el versátil Qashqai, el potente X-Trail, el innovador Ariya y el nuevo Micra, recién llegado y listo para sorprenderte. Ven a descubrir tu Nissan ideal con la atención y profesionalidad que mereces. Te esperamos en Valencia, Pista de Silla, Foios, Xàtiva y Alcira. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
1: Olvida los brackets. Invisalign alinea tus dientes con tecnología invisible, cómoda y eficaz. En la Clínica Dental Dr. Jaime Viché de Enguera, somos especialistas en transformar sonrisas sin que nadie lo note. Pide tu primera valoración gratuita. Clínica Dental del Dr. Jaime Viché, Enguera. Tu nueva sonrisa comienza hoy.
2: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
3: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
2: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
4: ¿Sigue disponible?
5: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche?
6: ¿El piso tiene cargas?
7: Así me ahorro la inmobiliaria.
8: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Xàtiva y Alcoy.
9: ¿Aún no tienes activadas las notificaciones y las alertas de Radio Xàtiva en tu móvil? Toma nota. Primero, descarga la app de la cadena SER para iPhone y Android. Segundo, selecciona Radio Xàtiva Cadena SER como tu emisora principal. Tercero, activa las notificaciones desde la configuración de tu teléfono. Cuando lo hagas, serás el primero en enterarte de las últimas horas, las programaciones especiales y otros contenidos interesantes de tu emisora local y comarcal. Radio Xàtiva Cadena SER, el poder de la conversación y de las tecnologías.
10: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
11: El passat dimecres va ser el Dia Mundial de la Bicicleta. I avui divendres doncs, tenim la entrevista amb l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. Ja sabem vostès que cada dos divendres ve als estudis. Però avui m'ha citat en un lloc especial. Avui anem a recórrer part de la Via Verde de Xàtiva a la Pobla Llarga en bicicleta, per a celebrar el Dia Mundial de la Bicicleta, perquè com ell mateixa va contar l'altre dia a les seues xarxes socials, és una de les seues aficions. Què passa? Que jo no tinc bicicleta, ni tinc equipació, ni tinc res. Així que he vingut al millor lloc de Xàtiva on em poden assessorar, que és Sanchis Bicicletes, a demanar a veure si Salva em deixa una bicicleta per a poder fer la ruta amb Roger. Anem cap a dins, a veure què ens diu. Bueno, Salva Sanchis, què tal? Com estàs? Bon dia.
12: Hola, què tal? Bon dia.
11: Gràcies per atendre'ns i gràcies per deixar-nos una bicicleta per a poder fer aquesta entrevista tan especial amb l'alcalde. Com veiem, n'hi ha moltíssimes bicicletes. Quina vas a deixar-nos?
12: Bueno, te vaig deixar una bicicleta de la marca Giant, model Rank, una bicicleta en doble suspensió, en un motor, en 8 sets de bateria, en la que dona molta autonomia i crec que fas a passar-ho molt bé en ella.
11: És una bici que la gent de normal compra o quin tipus de bicis compra més la gent?
12: Bueno, últimament el que més està comprant són bicicletes elèctriques. O sigui, n'hi ha molta gent que per edat, per que té algun problema físic, no aniria en bicicleta i gràcies a això pues, van en bicicleta. I vas per la muntanya ara i, bueno, grups de 20 corredors i dius, en van 18 en elèctriques i dos normals. I aquests dos cauran de si poquet.
11: O sigui que fins i tot per a una persona com jo que no està acostumada a fer bicicleta és una bici totalment assequible, inclús assequible de preu.
12: Quan la proves te vas a donar compte que el dia que vull fer bicicleta diràs necessite una elèctrica. Per gent, conforme està dient tu, que no eres un deportista de ciclisme que t'agrada agir en bicicleta, agina. En això no estarà gent en bicicleta i el dia que vull dir, me vaig a pujar a Santana i vas a si li petes el botonet i tu pedaleges, perquè si no pedales ella no t'ajuda, però tu pedales i ella t'ajuda i tu puges fins on vols pujar. Que en una normal diries, jo no vaig loco. I en això realment pots anar a puestos que no t'ho pensaries mai que podies aplegar.
11: Salva, doncs tinguent la bicicleta, el que passa és que jo tampoc tinc indumentària i com sé que l'alcalde, perquè me'l conec, va vindre amb la teua indumentària, tu no en tens una també per a deixar-me aixina, almenys li faig una miqueta a la competència.
12: Ara mirarem pic pescaixons que algú n'hi haurà segur.
11: Gràcies, Salva, gràcies.
12: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Bueno, alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Avui ens hem citat en un lloc totalment diferent, en un embòlic totalment diferent, però bueno, perquè la causa està justificada. És una cosa que off the record portàvem molt de temps parlant de fer la Via Verda, coincidint en el Dia Mundial de la Bicicleta, i bueno, sabent que tu eres molt ciclista, Roger.
1: Bueno, jo sóc una miqueta aficionat al ciclisme i és el meu hobby. I la veritat és que, bé, quan has comentat la possibilitat de poder fer la Via Verda i demés, pues bueno, pues endavant, sense ningun problema. És el meu hobby i és una de les aficions que tinc des de ben xicotet i que intento practicar tot el temps que puc, encara que a vegades no tinc tant de temps com m'agradaria.
0: Doncs avui anem a fer una entrevista bicicletada, així que des d'ací, des de Sánchez, aquí li tornem a agrair la seva col·laboració per participar en este vídeo, ens n'anem a la Via Verda. Roger.
1: Molt bé, anem per allà.

0: Bueno, alcalde, primera parada, anem a fer diverses parades durant, esta ruta. En primer lloc, anem a situar una miqueta als oients, sobretot per als que estan escoltant que no han fet encara esta Via Verde i que és totalment recomanable. Conta'ns una miqueta on estem, què veiem al nostre voltant, endavant, al costat.
1: Bueno, pues estiguem, com tu bé comentes, en la, Via Verde que tenim entre Xàtiva i Pobla Llarga, una Via Verde, una obra que va... ha executat, en este cas, la Conselleria d'Obres Públiques, que ja fa anys que van començar a treballar amb ells, des de que, bueno, per així passava abans el tren, la línia C2 de Rodalies, quan se va fer el desvio de la línia, este espai va quedar buit i aleshores una sol·licitud de l'Ajuntament i un acord amb la pròpia Conselleria pues, va fer que fer una inversió important, perquè són quasi 3 milions d'euros els que s'han invertit en esta Via Verde, que no està acabada, però el tram que anem a fer, que és el tram que arriba fins a Manuel, ja està pràcticament acabat, encara que no està recepcionat i no és encara propietat de l'Ajuntament de Xàtiva.
0: Això què implica, vull dir, a l'usuari com a tal?
1: Bueno, a l'usuari implica que el manteniment de la mateixa encara no li correspon a l'Ajuntament de Xàtiva. Val? Nosaltres, hasta que no estiga acabada l'obra i hasta que no estiga recepcionada, no se li cedís a l'Ajuntament de Xàtiva i aleshores quan té l'Ajuntament de Xàtiva és quan se fa càrrec pues, de tot el seu manteniment. No és un espai que requereix cada massa manteniment, però evidentment un no té que estar pendent, pues, això, del rec, de que la zona estiga neta i tot este tipus de qüestions.
0: És una Via Verde molt transitada, no només per... no només per ciclistes, que a priori és per al que és una Via Verde, també estàvem comentant off the record, sinó que ve molta gent caminant, ve gent passejant els gossos, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, no és la utilitat d'una Via Verde com a tal, però sí d'un bon lloc per a passejar i per a gaudir de les vistes que teníem ara mateixa, per exemple, de la ciutat. No?
1: Jo crec que una Via Verde és un magnífic espai, i este ho és, per a poder tindre en l'entorn de la ciutat una zona per a fer una miqueta d'esport, per a passejar, per a anar en els xiquets, per a anar en la bicicleta, per a córrer, en definitiva, per a tindre una zona lúdica on poder gaudir de la natura, perquè, a més, el seu recorregut és preciós. Ara el veurem, però, bueno, ara estiguem en la part de l'Horto de Xàtiva, esta és la zona que comúment se denomina de los ajos, no? Que on se fa on moltíssima gent deixa córrer i de més, i estiguem en el Pla, en una de les parts del nostre terme que estan protegides perquè és la zona de conreu tradicional de Aix, i bueno, pues, a costa de l'hospital i en unes vistes espectaculars ahí darrere de la Seu, el Castell, Sant Josep, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que és un espai magnífic per a poder gaudir i és un espai que ha guanyat la ciutat per a tota la gent que vol fer un poquet d'esport.
0: Bueno, deies, Roger, que la Via Verde encara no està, podem dir, al 100% excepcionada a l'Ajuntament, però l'Ajuntament sí que està realitzant altres vies verdes, altres rutes urbanes, també amb ajudes de Diputació, etcètera, etcètera. De fet, ahir dijous es va presentar, es van presentar noves opcions, noves coses que vull que comentem, ja que estem fent un programa en bicicleta a la Via Verde.
1: Sí, bueno, jo crec que el tema de la mobilitat urbana és un dels reptes que tenen les ciutats. Ho hem vist perquè nosaltres, per sort, tenim molt a prop una ciutat que és pionera en ixe camp, com és la ciutat de València, on l'ús de la bicicleta s'ha multiplicat per, no sé, per 10, per 15 en els últims anys, i on, evidentment, pues, una alternativa magnífica per a recórrer la ciutat i per a utilitzar un desplaçament és la bicicleta. Nosaltres, evidentment, sabem que tinguem unes condicions orogràfiques completament diferents, però un dels objectius que tenim en ixos carrils bici que hem presentat és el de connectar esta Via Verde amb la pròpia ciutat. No? Aleshores, un dels carrils bicis que se presenta és el que connecta la nostra ciutat en la Via Verde, que arriba fins a l'estació de Renfe, perquè la gent puga vindre a la ciutat i connectar en la Via Verde, fer la Via Verde, i després també connecta en la zona del Cimarro, de manera que la gent puga també desplaçar-se dins de la ciutat amb este mitjà de locomoció, en la bicicleta, perquè entenguem que la mobilitat no només té que passar per l'automòbil, sinó que hi ha alternatives que cal seguir potenciant perquè les ciutats siguin cada vegada més tranquil·les.
0: Després parlarem, parlarem de que això, com bé dèiem abans, era una antiga línia de tren. Després parlarem de comunicacions i de com Xàtiva està o estarà comunicada, però abans de fer la següent parada estem davant de l'Alcanyís. Un hospital amb història, estàvem comentant ara off the record també, fa no massa vam celebrar aquestes 4 dècades d'hospital, tots tenim històries o gent coneguda a l'hospital. Sens dubte, ja hi ha hagut un canvi molt important este passat cap de setmana. S'ha obert el nou hospital d'Ontinyent i això poquet a poquet anirà descongestionant també este hospital Lluís del Canyís. Però ara que estem enfront d'ell i que doncs és el lloc on mai voldríem estar, si no és per a coses bones, com pugui ser un naixement, no? Però jo veig que a l'hospital jo i molta gent li falta una revisioneta, una reforma, són 40 anys, són moltes coses. L'Ajuntament, i tu també, en este cas, carregante de sanitat que t'encarregues, què es pot fer front a això? Quines portes ha de tocar? Quina és la situació? No sé.
1: Bueno, la veritat és que nosaltres estiguem molt decebuts, i més este cap de setmana en el que s'obria, com tu bé dius, l'Hospital d'Ontinyent, però al mateix temps també s'aprovaven l'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana, i on veiem que aquest projecte d'ampliació de l'Hospital Lluís del Canyís, tan sumament reclamat i tan sumament necessari, i que en altres ocasions, com per exemple en el pressupost del 2023 va tindre quasi 14 milions d'euros, pues només té una dotació de 300.000 euros. 300.000 euros per a una ampliació de l'hospital, evidentment, dona, no sé ni si per a fer els projectes d'ampliació. Per tant, jo crec que aquesta competència, que és una competència autonòmica, al final el que cal fer és seguir insistint i reclamar l'ampliació de l'hospital. No és una qüestió només per a la ciutat de Xàtiva, sinó és una qüestió per a tot el Departament Sanitari, i crec que és absolutament de justícia. Si fa 5 anys ja era necessària la seva ampliació i la seva renovació, què no serà enguany i en este moment? Aleshores, tant això com, per exemple, el nou centre de salut, que hem vist que en els pressupostos de la Generalitat Valenciana, pues per a este exercici no n'hi ha més de 100.000 euros, crec que evidencien aquesta falta de compromís amb el desenvolupament de les infraestructures sanitàries de la nostra ciutat, que és algo absolutament necessari per a la qualitat de vida de la mateixa.
0: Vinga, anem a seguir amb les bicis. La pròxima parada la fem en el riu Canyes.

0: segona parada d'esta ruta que estem fent amb l'alcalde de Xàtiva en esta Via Verda, només que estem fent el tram fins al riu Albaida, eh? Estem en el Canyoles i he volgut parar així per diversos motius. El primer d'ells, perquè és un riu, és un barranc, replet de canyar i, bueno, de fet, l'any passat un dels incendis més importants d'ací de Xàtiva i les comarques va ser precisament ací baix, ací al canyar, i això m'ha vingut al cap per a parlar de les notícies que han iniciat esta setmana, alcalde, de la prevenció front a incendis forestals, que, tot i que va vindre Andrés i Susana a contar-nos-ho, sí que trobo que és interessant. Ja no de cara a aquest estiu, perquè aquest estiu no arribem amb vices subvencions, etc., però sí per a fer una miqueta també de consciència de l'estiu que ens espera i de cuidar l'entorn natural.
1: Sí, jo crec que tinguem una situació, en aquest cas, privilegiada, que cal aprofitar perquè la vinculació de la nostra ciutat amb tot el seu entorn natural és una vinculació com molt directa, però això també és una responsabilitat, com tu bé dius. L'any passat vam tindre un susto gran, sobretot el dia de l'incendi que vam tindre en Fira, el dia 17, i aleshores tot això ens obliga, i junt a la col·laboració, en este cas principalment amb la Diputació de València, amb una subvenció de més de 100.000 euros, pues, a ficar-nos en marxa. Després tenim una zona de disseminats molt ampla, que és Bisquer, que on requereix d'una major atenció, d'una màxima atenció, per evitar qualsevol tipus de perill, i per això se van arbitrant des de l'Ajuntament de Xàtiva, en col·laboració amb altres administracions, pues, tots aquests programes de prevenció d'incendis i tots aquests sistemes d'alerta i de refrigeració de determinades zones i determinats entorns perquè, bueno, pues, el risc siga el menor possible. Més encara en un moment com l'actual, en un hivern que hem tingut molt humit, amb lo que fa que n'hi hagi encara molta més herba, i això, pues, és una cosa que s'ha d'abordar, evidentment, per part de l'Ajuntament.
0: L'Ajuntament arriba fins a cert punt també, però sí que és de veres que s'ha invertit també, i esta setmana també s'ha donat a conèixer en certs espais naturals, per exemple, a la Cova Negra, on va crear-se, alcalde, un àgora. Què és un àgora?
1: Bueno, és un espai on, evidentment, la gent podrà sentar-se i, bueno, pues, on podrà gaudir o fer diferents activitats, principalment enfocades més a la gent jove, i, bueno, pues, activitats mediambientals, activitats de promoció també del coneixement del seu entorn, de conèixer la natura. Jo crec que tot el que ens vincule a la gent més jove amb el nostre entorn, amb la nostra natura i amb el coneixement de la mateixa, sempre també fa que l'estimem molt més, i això és un poc la intenció. Això, junt amb altres activitats, per exemple, ara estiguem treballant en tot el programa que anem a ficar en marxa probablement a finals del mes de juny, amb totes les persones que venen de l'entorn dels agrícoles i de més, per a fer tota la neteja de camins i vials del nostre entorn. Tot això és important que, bueno, pues que es faci aquesta promoció per part del propi Ajuntament.
0: Alcalde, seguim endavant?
1: Seguim.
0: Anem a fer una cosa, perquè, clar, entre transició i transició radiofònica, el vídeo que està gravant Carla per a les xarxes socials queda molt bé, però hem de posar alguna musiqueta, no siga tota una musiqueta aixina que li vinga al cap de bicicleta, de fer bici, que no sé.
1: Bueno, n'hi ha una cançó de Blaumut que es diu, crec que és...
0: Bicicletes. No enganyen a ningú.
1: Que a mi sempre me ve al cap quan faig això en valencià. N'hi ha altres cançons en anglès i demés, però en valencià la de Blaumut està molt bé.
0: Pues posem Blaumut per anar a l'última parada d'este reportatge.
1: Molt bé.

0: Bueno, doncs anem a posar-hi a punt i final a esta ruta, a esta entrevista especial que hem fet amb l'alcalde de Xàtiva, en Roger Cerdà, en la Via Verde. No anem a continuar fins a Manuel o Pobla Llarga, ens anem a quedar així amb unes vistes que jo crec que són envejables. Estem així en l'enjuntar dels dos rius, de correcte, la sud, l'Albaida, que ens connecta amb la nostra comarca germana de la Ribera Alta, amb una pedania com és la Torre, amb el Carraixet a les nostres esquenes i amb el Puig imponent i totes les serres de Xàtiva. Alcalde, és que poc més a dir, no?
1: Bé, jo crec que el que cal fer és gaudir d'este meravellós entorn que, a més, és un entorn privilegiat, com jo crec que he comentat en més d'una ocasió, i sobretot que el que cal és treballar al màxim per a que estigui en les millors condicions possibles sempre, i que allò que nosaltres hem heretat dels nostres avantpassats, pues, ho puguem traslladar també a les generacions que venen darrere i que puguen gaudir també d'este magnífic paratge, d'este magnífic entorn, amb vies verdes o de la manera que siga.
0: Hi ha tres cosetes, ja que estem així, ja que és una entrevista política també en part, hi ha tres cosetes que sabem que han sigut i que són polèmiques habituals: el Carraixet i la seva aigua, les pedanies i no sé molt bé com dir, no? El seu manteniment per part de l'Ajuntament, l'ermita del Puig, que estem veient també així des de... No sé, podem fer un repàs, tot i que siga curt, a estos tres temes: com està el tema de l'aigua del Carraixet, com estan les pedanies i com està, doncs, un lloc com és el Puig, que per cert sé que participes tots els anys d'aquesta marxa cívica.
1: Bé, doncs fem un xicot de repàs. En este cas, respecte al tema de l'aigua de Carraixet i l'aigua de Torre de Lloris, tant en un cas com en un altre s'està treballant en un tema importantíssim com és la desnitrificació. De fet, en el Carraixet no fa massa temps que vam estar també parlant en els propietaris i els vam plantejar una que altra alternativa que passava no només per la desnitificació, sinó inclús per fer connexions en altres serveis diferents d'aigua alternatius al que n'hi ha actualment. Crec que, bueno, pues anem a seguir treballant, en este cas de la mà de la Diputació de València, per a buscar una solució definitiva, que jo crec que és el que esperem tots. I aquesta situació és semblant en el cas de Torre Lloris. En els pressupostos d'este exercici tenim la ficada en marxa d'eixa desnitificadora, una desnitificadora que, bueno, pues que evidentment va a solucionar els problemes de nitrat que té aquesta pedania, uns problemes que són habituals en tota la zona de la Ribera, evidentment, i que, bueno, pues que van a treballar-se perquè tinguin aquestes millors condicions. I respecte del Puig, sabeu que hem fet unes importants inversions i que ara, en este cas, estem a l'espera de veure si l'última sol·licitud de subvenció que hem fet a la Generalitat Valenciana per a invertir aquests 400.000 euros que queden per acabar aquesta última fase de rehabilitació de l'ermita, bueno, pues poden portar-se a terme amb aquesta subvenció de la Generalitat Valenciana. Per tant, tot en marxa, tot en previsió i sobretot pues, treballant dia a dia per a que aquests problemes que molts d'ells són històrics, com per exemple el problema de l'aigua del Carraixet, pues, tinguin una solució el més aviat possible.
0: Moltes d'elles agafades de la mà de la Diputació de València. Molt bon rotllo últimament amb la Dipu, no?
1: Bueno, jo crec que la Diputació de València ha de mantindre's, almenys en la mesura de les possibilitats, al marge de debats polítics nacionals i inclús autonòmics. Crec que la Diputació de València no té una pressió mediàtica tan forta i cal aprofitar-ho. Jo tinc una bona relació amb el president, jo estic a la Diputació de València com a diputat, encara que al grup de l'oposició, i crec que a la Diputació de València el que hem de fer és treballar per a que tots els municipis tinguin els millors recursos possibles i sobretot fer però amb el màxim d'acord possible i amb el màxim de diàleg possible.
0: Alcalde, acabem. Esta Via Verde que hem transitat avui, fins no fa tants anys, ho venien comentant en la bici, era la línia C2. Uh-huh. Una línia que a la gent que la utilitza, no només de Xàtiva, sinó de comarques de l'interior, com pugui ser la Canal o l'interior de la Costera, o la gent de la Ribera, li dona tants disgustos dia a dia. Xàtiva és un punt neuràlgic, sempre ho ha sigut, en aquest sentit, per a cohesionar, per a vertebrar, per a germanar comarques i pobles. Jo sé que això no està en les mans de l'Ajuntament, i ho hem comentat en alguna altra ocasió, però el tema de les rodalies, alcalde, és una cosa infumable.
1: Sí, jo crec que és un dels temes pendents que té el govern en este cas i que té que assumir i que té que agarrar. També vos dic una cosa, fins al moment en què no acaben les obres de l'alta velocitat, este tipus de problemes van a produir-se. Aleshores, el que cal fer és exigir-los que acaben el més pront possible aquestes obres d'alta velocitat i que finalment se trobe aquest equilibri per a que la línia de Rodalies siga una línia molt més segura de lo que és en este moment, perquè al final no pot ser que, jo ho he dit moltes vegades, que fa 20 anys fora el viatge tardarà pràcticament un quart d'hora menys i que a més fora molt més segura que ara. Aleshores, jo de fet la setmana que ve tinc una reunió amb el representant del Corredor Mediterrani, amb el nou representant del Corredor Mediterrani, i una de les qüestions que anem a marcar amb ells són els terminis per a poder donar aquesta tranquil·litat per a que tota la inversió que se faça en Rodalies siga una realitat.
0: I en aquest sentit, has dit, hem d'habituar-nos a que n'hi haguem problemes. Problemes com el del col·lector del País Valencià. Sé que la setmana passada vas reunir amb Adif. Quina és la situació actual?
1: Bueno, tinguem bones notícies, perquè Adif ens va traslladar que anaven a donar resposta, que anaven a solucionar, que anaven a assumir les obres i, de fet, que anaven a fer-ho inclús abans de que arribaren les pluges de setembre, amb la qual ens han explicat ja que volen fer-ho a través d'un equip de mineros, bàsicament, i al final el que van a fer és obrir l'espai que estava col·lapsat. Aleshores, molt bones notícies, perquè això vol dir que pront començaran aquestes obres i que si tot va començar traslladat a DIF, per a setembre ja estarà solucionat aquest problema.
0: Acabem, alcalde. El dimecres va ser el Dia Mundial de la Bicicleta. Nosaltres estem emetent això a divendres. Hem decidit fer-ho en bici. Ja per a Roger Cerdà, que és la bicicleta.
1: Bueno, per a mi és un hobby i és una d'aquelles, és principalment el meu esport preferit. Sempre ho ha sigut, des de ben xicotet. Jo he de reconèixer que sóc fan de la bicicleta per culpa de Miguel Indurain. I, bueno, Miguel Indurain va ser la persona que a mi me va fer que m'agradara la bicicleta i a partir d'ahí, pues, primer en mon pare, després en els amics i després ja en el grup de en la penya en la que eixim, pues la veritat és que és el element que m'he servit també per a distraure'm i per a oxigenar la meva ment, que moltes vegades en això de la política fa falta.
0: Bueno, i ara per a fer entrevistes també. M'has fet pujar en bici, cosa inèdita. No tornarà a passar.
1: Bueno, a mi fer una entrevista vestida de ciclista, que és el més complicat del món.
0: Gràcies per estar amb nosaltres a Radio Xativa, a la cadena SER.
1: Gràcies a tu.

0: De los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xativa. Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
1: Hoy por hoy, Xativa y Comarcas. Con Jordi Comar.
2: Doncs així estem començant esta segona hora d'Oi por Oi Xativa i Comarques de divendres, per fi divendres, 5 de juny de l'any 2026. Ara mateixa, no m'ho crec, després de la setmaneta que portem, ara mateixa 21 graus en el centre de la ciutat. De Xativa, informació que us facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I de Xativa. I parlant de l'oratge...

0: variable que me quieras y luego te arrepientas.
1: Hola, Lluís Francesc.
2: Bon dia, amic.
3: Hola, molt bon dia.
1: 5 dies d'estiu climatològic. És així, no? Correcte?
3: Sí, sí, correcte, correcte.
1: Ja estic ensenyant-me, a poc sí. A poc, després de 2 anys de secció, estic ja aprenent conceptes. 21 graus ara mateix, això és una autèntica meravella en comparació a ahir, que vam arribar i vam estar rosant el larguero dels 40, Lluís.
3: Sí, una altra volta, sí, ja ho sé. Evidentment va ser una amplitud tèrmica i fija't la barbaritat, l'oscil·lació tèrmica entre ahir i avui. Ja, la màxima d'avui estarà al voltant dels 22-23.
1: És que són quasi 10 graus de diferència.
3: Estem parlant de 17 graus, és una barbaritat. O sea, però és el que toca. Tenim ahir una olla a pressió i és el que n'hi ha, i fa calor quan fa calor, quan entra el ponent és el que toca. Avui tenim vents de tramuntanats, que són de gregal i de tramuntana, són els que estan marcant. La nuvolositat està afectant prou. De moment les pluges estan quedant-se al Golfo de València, estan quedant-se en zones d'Oliva, de Dénia, de Pedreguer, estan més a prop de lo que és la costa, però després s'ampliarà a tot. Durant la vesprada, a partir de migdia vesprada, començarà a entrar més nuvolositat i més pluges, que podien fins i tot tindre alguna tempesta. O sigui que,
1: però fins i tot així, avui, a les nostres comarques?
3: Sí, a les nostres comarques també. O sigui que avui no descartem pluges durant el dia d'avui.
1: Lluís, no descartem. Tens una cosa tècnica, eh? Tens molt fort el retorno i està escoltant-se quasi més el retorno que jo. Així que a veure si ho podem arreglar.
3: Vaig a solucionar.
1: Així millor, sí. Sí, ja està.
3: Ja està. Solucionat.
1: Sí, vale, ja està. Pues previsió per al cap de setmana.
3: Molt bé, doncs anem directament a un cap de setmana que es presenta variable, per dir-lo d'alguna forma, on les temperatures van a fer, un poc, consistirem en una muntanya russa, no? Avui baixen i molt, debut a l'entrada d'una massa d'aire fred després d'esta entrada del front, que està creuant la part nord de la península, però també ens arriba així un poc en frontòlisis a nosaltres. El que passa que tenim esta esprada, en principi tenim unes línies d'inestabilitat que afectarien al sud-est de la península i podrien donar tempestes. En principi són localitzades, però no són descartables que tinguem tempestes pronunciades en les nostres terres. No generalitzades, però sí que irregulars. I la pluja sí que seria un poc irregular, però pluja feble, en principi. Temperatures, com diem, avui, de meravella. Però demà ja comencen a pujar. Demà tindrem un dia diferenciat en dos parts. La primera, més núvols. La nit serà, un poc, això. La nuvolositat, no mos deixa baixar molt, perquè la temperatura estarà a prop dels 20 graus. Però conforme avança el dia, anirem només en núvols alts, perquè la dorsal anticiclònica, a poc a poc està menjant-se la península i es quedarà nosaltres durant el cap de setmana, encara que no descartem que durant la nit de dissabte a diumenge podem tindre alguna d'aquestes coses, com per l'altre dia a València, com si hi ha una pluja càlida. De moment, només que el que és la zona urbana de València va caure una bona tronada i una bona ruixeta que es va donar. No descartem que diumenge podem tindre també de forma localitzada alguna ruixeta feble, debut perquè durant el cap de setmana anem a tindre vents marítims, que un poc contrast en l'aire calent que aguardem que tinguem a partir de dissabte, podien donar-nos això de forma localitzada i per l'efecte disparo alguna tempesta en la jornada de diumenge. O sigui que anem a tindre un poc temperatures que van estar avui entre, sense arribar als 25 graus. Dissabte se queden a prop del 30. Diumenge no arriben als 30, se queden així als 27-28, o sigui, el dilluns, pom, puig en una altra volta, anem a tindre, i a més, a Xafogorga anem a tindre este cap de setmana, o sigui que...
1: Basca per la humitat, per el tipus
3: basca, de, correcte, de, correcte. De vent i de... Molta basca per la humitat i per la molta humitat que anem a tindre i, evidentment, l'alta... les temperatures pues, fan que siguin una sensació tèrmica superior. Dilluns pugen les temperatures, però la setmana pròxima sí que estem en un poc molta dispersió. Hi ha models que ens donen més tranquil·litat en temperatures un poc més altes i altres models que ens donen una situació un poc d'inestabilitat i en temperatures que van regulant-se fins a mitjà de setmana. O sigui, si anem a tindre 33 i anem a baixar gradualment durant els següents dies, altres ens diuen que podien tindre temperatures més altes. Així que estem en un mes de juny que, bueno, pues, com diu el referent, bueno, pues, juny al principi plujós anuncia un estiu calorós. Això sí que mos do, anem a tindre-lo molt clar. I que les tempestes de juny pues, colpeixen com un puny. Això també és de veritat. Donat que... la situació atmosfèrica ara són contrastes molt forts entre humitat i un poc d'aire fred en calor i això és el que fa bueno, pues que l'energia siga el més important. Per això les tempestes del juny són complexes i les del mes de setembre i d'octubre degut principalment ja al calfament generalitzat que n'hi ha. I altres coses que tenim que estar ahí pendents és en la situació de la mar. És que...
1: molt calenta, molt.
3: Estem a 24 graus. La mar a aquesta època de l'any no és ni menys normal i des de fa molts dies, no se diu d'un altre. Estem parlant de fa molts dies. Se va començar fa un parell de setmanes, tres, ja en la mar de la mar Balear estaven ja tenint temperatures entre 22 i 23 graus, que ja era normal. Al mar d'Alboran estaven els 20, de neu 20. Bueno, pues ara ja al mar d'Alboran estem en els 24 i la mar Balear estem en els 24 fins i tot podien tindre 25 durant aquest cap de setmana. O sigui, estem parlant de temperatures molt altes. I això és energia que,
1: claro,
3: que
1: això donaria... Anava pues, a dir-te, això com pot afectar-nos, Lluís, per a més endavant?
3: Clar, evidentment, en una situació de més complexa d'una dana o d'una situació més complexa d'una entrada frontal, pues podria deixar tempestes significatives. De moment, tot apunta que la vesprada d'avui podien les pluges més significatives se van a quedar principalment al litoral sud de la província de València i a la Marina Alta, que són els llocs on principalment també van entrar a l'interior sud de la província de València, que ahí sí que estaria a la part més oriental, o sigui, a la part de la Font de la Figuera, la part de Vallada, aquesta part, pues, possiblement tindrien pluges molt més febles o poc significatives, i bueno, pues, en la part més al sud de la província d'Alacant també seria l'Alcoià, el Vinalopó Mitjà i el Vinalopó Alt. Totes aquestes comarques estarien afectades per les pluges del dia d'avui, que són els significatives degut a aquesta situació de la línia d'inestabilitat que anem a tindre. Són línies de baixes pressions a superfícies d'inestabilitat que es poden deixar pues, una situació pues, un poc complexa, però puntualment, això sí.
1: Lluís, ahir vaig tindre una conversació pel carrer amb dos persones, coincidem amb dos oients, que deien estem saturats de la calor que feia ahir, sobretot de la ponenta. I jo, és de veres que ahir va fer moltíssima calor, però jo vaig portar millor, t'ho dic perquè estàvem parlant des de la humitat i de l'aixafogor, jo vaig portar millor la calor d'ahir, eixa calor seca que al final té a veure amb el ponent, que la d'inicis de setmana, que també van tindre un dia intens de calor amb moltíssima humitat. Soc un bitxo raro o és normal això?
3: No. Primer, hi ha un costat, hi ha dos formes. Sempre, tant el fred com la calor seca s'aguanten millor que el fred o la calor humida. Això sempre. Jo me'n recordo, jo crec que alguna volta ho he dit, tinc un amic belga que me dia, jo estic en Brussel·les i no fa la mateixa calor que fa aquí en València. Sí, sí, o sigui, el mateix fred que fa aquí en València. Sí, sí. En València fa un fred molt més complicat que el que hi ha a Brussel·les. Això me comentava l'amic belga, no? que feia més fred en València que allí, que se clavava als osos. O sigui, i és així, no? També són costums fisiològiques, no? Estem aclimatats i no és el mateix anar-te directament ara i aclimatar-te al clima de Bolònia o al clima de Düsseldorf, venint d'on estem, que estar allí sempre, no? O sea, són situacions també biometeorològiques, no? Que ens donen pues, una situació d'aclimatació en un lloc o un altre en el temps. És igual que les persones que estan, per exemple, en Verkhoyansk, no? Que està en l'estepa siberiana. Aquestes persones estan acostumades al fred, nosaltres no aguantaríem ni 2 minuts, o sigui, que són situacions normals. O sigui,
1: és que no sóc un bitxo raro,
3: No, no, ni molt menys. Vale. Són camaleònics, les persones.
1: Lluís, anem, si et sembla, ja amb aquest concepte que cada setmana repassem, tenim, contem el diccionari meteorològic d'ací de l'Oipro de Deixativa i Comarques. Quin concepte coneixem o recordem avui?
3: Sí, anem a recordar, perquè el que vull fer un incís d'una de les situacions atmosfèriques que més redunden a la península ibèrica i que més afecten el clima de la península ibèrica. Perquè parlar de clima significa parlar del record i parlar de lo que han viscut els nostres avantpassats, nosaltres i lo que pot canviar o no pot canviar. L'anticicló de les Açores, que és el concepte que anem a tindre avui, és algo que, bueno, de moment no se'n va, i a més és una circumstància que ens afecta per lo que és la nau. La nau és l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord que entre d'un parell de masses d'aire com són l'anticicló de les Açores i la baixa d'Islàndia. Bueno, pues quan estava la nau positiva, la nau negativa, però això és un tema que ja parlarem en un altre moment.
1: Vale.
3: I crec que, però anem a parlar del clima que ens dona la península ibèrica durant l'any de les Açores. I és que quan pensem clima en Espanya, solem parlar de sol, de pluges, d'onades de calor, però darrere d'aixos fenòmens existeix un actor fonamental que treballa quasi sempre en silenci, i és l'anticicló de les Açores. Es tracta d'una extensa zona d'altes pressions situada a l'oceà Atlàntic, a prop de l'arxipèlag portuguès de les Açores, per això se diu aixina, encara que es troba a centenars de quilòmetres de les nostres de les costes, la seva influència sobre la península ibèrica és enorme, brutal. De fet, els meteoròlegs ho considerem un dels elements més importants per a entendre per què tenim el clima que tenim. I és que, per a comprendre-ho millor, imaginem l'atmosfera com una gran autopista per la qual circulen borrasques, carregades núvols, pluja... L'anticicló de les Açores actua moltes vegades com una barrera, com si hagueren posat una pantalla, no? O un guàrdia de trànsit. Depenent d'on es col·loqui, pot permetre el pas d'eixes borrasques o desviar-les cap a altres regions d'Europa. Quan l'anticicló s'enfortix i se situa a prop de la península, l'aire descendix, subsidència, que se sol dir, que ja hem parlat també d'això, des de capes superiors de l'atmosfera. Eixe aire descendent dificulta la formació de núvols i afavorix els buidats, temps estable i absència de precipitacions. El seu paper canvia al llarg de l'any i precisament per això marca les característiques en cada estació. Anem a començar per l'estiu, que és el que tenim allà al costat, no? Durant aquesta època, l'anticicló dels Açores sol expandir-se cap al nord i cap a l'est, ocupant gran part de la nostra península. És quan gaudim de setmanes senceres d'estabilitat atmosfèrica, els cels romanen buidats, les pluges són escasses o a poc, a penes en tenim, les temperatures augmenten progressivament. Podem pensar en eixes típiques vacacions de juliol o agost, en les quals encadenem 10-15 dies de sol quasi en continuïtat. Darrere d'aquesta situació sol trobar-se aquesta influència de l'anticicló de les Açores. Gràcies a ell, Espanya pues, és un dels de les destinacions turístiques més importants d'Europa durant tota l'època estival. Però no obstant això, aquesta mateixa estabilitat té una cara menys positiva. La falta prolongada de pluges afavoreix les sequeres, augmenta el risc d'incendis forestals, especialment quan coincideixen episodis de calor intensa. I amb l'arribada de la tardor, el panorama comença a canviar. L'anticicló comença a atreure-se cap a l'Atlàntic i deixa obertes portes d'entrada de borrasques. Les temperatures descendeixen a poc i reapareixen les pluges. És aquesta època en la qual moltes zones recuperen part de l'aigua perduda durant l'estiu. També quan es produeixen episodis de precipitacions intenses a la Mediterrània a causa del contrast entre la mar càlida, que la tenim i la tindrem càlida, i l'arribada d'aire més fred en altura. A l'hivern, l'anticicló de les Açores sol trobar-se més al sud i deixar lliure el pas de borrasques atlàntiques permet que nombrosos fronts travessen la península d'oest a est. Són aquestes pluges invernals que alimenten rius, embassaments i també els aqüífers. I podem dir que l'hivern és, en certa manera, l'estació de recàrrega hídrica a la península. Si l'anticicló roman massa fort durant aquesta època, les precipitacions disminueixen i augmenten els problemes d'escassesa d'aigua. Però una cosa, no obstant això, quan l'anticicló s'instal·la temporalment sobre la península durant l'hivern, també pot provocar fenòmens característics com les boides persistents en algunes conques interiors, gelades nocturnes associades als seus buidats, i bueno, i la primavera, pues, què tenim en l'anticicló? Pues, és una associació de transició. L'anticicló de les Açores alterna en períodes de domini amb fases de que en les quals permet el pas de les borrasques. Per això la primavera sol ser variable. Un dia podem gaudir de temperatures suaus i sol radiant i pocs dies després trobar-nos amb pluges, tempestes o una baixada notable de les temperatures. En resum, l'anticicló de les Açores és molt més que un concepte meteorològic. És una peça clau per ajudar a explicar per què els estius espanyols són generalment secs i assolejats. Ibèrics, en general, perquè parlem d'Espanya, però parlem de la península Ibèrica, perquè estem junts.
1: Sí, perquè el clima no entén de fronteres, correcte.
3: Efectivament. Perquè les pluges solen concentrar-se en altres èpoques de l'any i perquè el nostre clima presenta tantes diferències estacionals. Encara que no ho vegem, este gigantesc sistema atmosfèric, que ara, per exemple, este cap de setmana, avui, perquè tenim una situació d'inestabilitat, però l'anticicló està menjant-se un poc la península per la part oest. Bueno, pues a partir de demà, molt menjarà la dorsal, que és la part davantera, davantera de l'anticicló. Bueno, pues este gigantesc sistema atmosfèric actua com un regulador natural de la península. La seva posició i la seva intensitat condicionen l'agricultura, la disponibilitat de l'aigua, els ecosistemes, el turisme i fins i tot les activitats de la nostra vida quotidiana. De certa manera, comprendre l'anticicló de les Açores comprendre una part essencial de la personalitat climàtica que tenim a la península Ibèrica. Així que ja sabem un poquet més de l'anticicló, que és una de les parts que ens dona, i després pues, ja parlarem un altre dia pues, de la situació de la nau positiva i de la nau negativa, que un actor principal en la nau és l'anticicló de les Açores.
1: Lluís, gràcies per recordar este concepte, perquè sí que, com estàvem parlant off the record, el vam tractar, però no d'esta manera, i penso que és molt interessant. I abans d'acomiadar-te, deixa'm simplement aquestes coses que tenen les xarxes socials, no? Que després diuen que no ens escolten, i tant que ens escolten els telèfons mòbils. Recordes que no fa massa vam parlar de, bueno, crec que la setmana passada o l'altra anterior vam parlar del fenomen del niño, de la niña, sí. Ens ho vas contar, del superniño tal. Bueno, esta setmana no han parat d'aparèixer-me vídeos de meteoròlegs de la EMET, per descomptat, parlant sobre el que tu també mateixa vas comentar, i tots coincidien una miqueta amb el que vas dir tu també, i tot i que siga a mode de frase, perquè estic convençut que no seré l'únic al que li ha eixit esta setmana aquests vídeos.
3: Ja sé per on vas.
1: No, a que sí. N'hi ha motiu de preocupació en este
3: del superxiquet. Del superxiquet. De moment no. De moment continuem igual, perquè és que estem parlant de, és com si parlarem del llibre este Saragossà o de les
1: del calendari Saragossà,
3: o de les Cabañuelas, sí, sí, o el calendari este Saragossà o de
1: el almenaque,
3: no?
1: Que es dia. Sí.
3: Sí, pues parlar d'això en tots els respectes de lo que se fa és parlar de loteria. No. O sigui, científicament estem en una atmosfera caòtica, en la qual difereixen moltíssimes variables per a comprendre el que passa. Quan sentim en la televisió que va ploure, no té que ploure en la porta de ta casa. Estem parlant de que hi ha vegades que se diu molt clar, o que se veu molt clar, que la pluja serà generalitzada, i altres voltes que se veu pluja. Se veu, com diuen, els ous fregits i un poc de gotetes per la part de baix, en aquests símbols que posen en la... I ja ens pensem que anem a ploure. No. El que tenem que tindre clar és que fer pedagogia de la meteorologia és complexa, perquè tots volem el que volem, i és que ara ja tot el món s'enganya en els mòbils, perquè els mòbils i 30 te diu que plourà, i a 45 te diu que en la nova eixida de la nova passada del model te diu que canvia la situació, no? O sea, que és una situació un poc complexa, perquè són interpretacions de diferents variables, i pensa que consta els vents en diferents capes de l'atmosfera. No estem parlant solament el vent de superfície, estem parlant de diferents capes. O sigui, a 1.000, a 2.000, a 3.000 metres, a 5.000 metres, tot això influeix en el que repercuteix. I, a més, en l'atmosfera, el vent no sempre bufa, si diu de llevant, de llevant. Pot estar bufant de llevant en superfície, però bufant de ponent a 3.000 metres. I això tanca qualsevol pujada de... fa tope de recorregut, per exemple, d'un cumulonimbus. I per això hi ha moltes voltes que diuen, ostres, que ve una tempesta, pom, pom, pom, i de moment, ah, pues mira, ha passat, ha vingut el de l'avioneta. No ha vingut el de l'avioneta. No. Ha vingut l'aire, i ha canviat l'aire, i l'aire el que ha fet és canviar el concepte del desenvolupament de la precipitació, en este cas, del desenvolupament dels núvols, o del cumulonimbo, o de la pluja que anava a ploure. O sigui, és que l'atmosfera és caòtica, la troposfera és caòtica, no tenim sempre els mateixos vents. Quan tenim clar que els vents convergen sempre al mateix lloc i tenim una entrada d'un aire fred, quan hi ha una convergència real, entonces se diu, se veu molt, molt fàcil, però no sempre plau a gust de tots, que és una de les coses que sempre s'ha dit, i en meteorologia és així, però, per exemple, generalment el 70% del que deim és una interpretació de lo que n'hi ha, i sol ocorre perquè aquesta interpretació és la correcta. O sigui que van per estis. O sigui, sí, per exemple, si l'extrapolem este cap de setmana, avui anem a tindre molts núvols durant esta vesprada. No descartem que puguem tindre alguna pluja. No descartem, debut a l'orografia, que puntualment tinguem un disparo i se puguem tindre alguna tempesteta en algun lloc de les nostres comarques, que els núvols continuaran, i demà se n'aniran els núvols per debut a aquest canvi, a aquesta transició entre la situació d'inestabilitat a una pressió un poc més alta, i no es deixarà una situació que un camp de setmana variable, com hem dit. Se diu de forma genèrica, però el que sí que ens agrada és saber que el clima i el temps és variable debut a les condicions de cada lloc. I que cada lloc, els llauraors ho saben, no hi ha millor meteoròleg que un llaurao de la seva terra, perquè ells saben per on venen els vents. Ell sap quina muntanya és la que tapa la humitat, o quina és la muntanya la que fa àbrego de la situació. Per exemple, els millors vins del món es troben en llocs on estan molt alts i estan a sotavento dels vents més freds. És que està tot relacionat amb el clima, de les bones, de les bones com les bones coses.
1: I nosaltres ho contem així cada setmana, Lluís.
3: O sigui, que el superxiquet té que vindre.
1: Això és. Ja veurem com i quan, i sobretot jo tinc clar que ho contarem.
3: En principi, el xiquet s'accentuarà per a ser cavalls d'any. O sigui, en acabar l'any podem tindre una situació ja de canvi.
1: Ja ho veurem, ja ho contarem. Gràcies, Lluís, per estar com sempre cada setmana. Si sí, Eloi, per hoy, deixa-te bé com Marques. Bon cap de setmana, amic. Una abraçada.
3: Igualment a tots.
1: Adéu.

0: que anem a ello, que ja estem a les portes del cap de setmana, que ja és divendres, per fi és divendres. No em cansaré de dir-ho avui, especialment esta setmana. Hola, Carla Benavent.
1: Hola, Jordi Company.
0: L'agenda d'este cap de setmana que arriba carregada, com sempre, d'activitats culturals, de festives, de musicals, de tradicionals, per exemple, el Corpus, òbviament. Ahir vam fer una secció molt xula, amb Pepe Sánchez, que podem recuperar en el podcast en la nostra web o en l'app de la SER o on vulguen recuperar-la, sobre aquesta processó del Corpus. Ens va explicar tot i cadascun dels elements. Bueno, xulíssim, de deberes. Però més enllà d'això, també hi ha festes patronals, també hi ha protagonistes...
1: Molts.
0: Vinga, va, comencem avui.
1: Comencem a Canals. Vale. El Centre Cultural Ca Don José acull fins a les 2 la Fira d'Ocupació i Formació Connectat Canals, una iniciativa amb entrevistes de treball i activitats destinades a persones en cerca d'ocupació i empresa. Ha començat a les 9, però bueno, que pugueu anar,
0: que s'acaba a les 2. Ratet, sí, mitja horeta.
1: A Enguera, la vespre estarà marcada per l'activitat associativa amb l'Assemblea General Ordinària de l'Associació de Residència Sant Rafael a les 5 i mitja, i més tard, a les 8, l'Assemblea de la Cooperativa El Ahorro Enguerino a la Casa de la Cultura.
0: Vale.
1: A més, també arrenquen les festes de Sant Antoni de Pàdua amb una nit gastronòmica de gachamigues.
0: Que bo, per l'amor de Déu.
1: Que sí.
0: Xàtiva.
1: La jornada ferirà... La jornada ferirà doble cita destacada. Per una banda, a les 8 del camp de futbol La Murta acollirà una nova edició de Xàtiva Canta amb la participació de diferents centres educatius. I més tard, a les 8 i mitja, els Jardins del Palaciet seran l'escenari de presentació pública de les Falleres Majors 2027, Cristina Vidal i Carlota Betxer.
0: Que també va estar l'altre dia així, en Noi por hoy Xàtiva i Comarques, i que poden recuperar també el podcast. Vaig a ser molt pesat.
1: Exactament.
0: A la web i a l'app de la cadena SER.
1: Bueno, també hi haurà propostes culturals, com per exemple Estubeny, en el grup de teatre Vico de Vià representarà 4 històries d'humor a les 8 a la plaça Cor de Jesús i a Vallada amb circ al carrer a partir de les 7 a la plaça de la Pau.
0: Manuel.
1: L'alumna de 6è de primària del Col·legi Pintor Estrut oferirà una nova presentació de l'òpera original Desapareix el que volem, creada dins del projecte educatiu LOVA a l'Auditori Municipal.
0: I d'abril a febrer. Ho he lligat bé,
1: Se m'ha sentit a mi, perdoneu, riguem.
0: No t'ho esperaves, això,
1: No.
0: No era ninguna mentira. D'abril...
1: A febrer.
0: A febrer. Quantes vegades hem tocat este paso doble, Carla?
1: Jo crec que me'l podria... Sí. És d'estos que te saps de memòria.
0: I que és xulíssim.
1: No em passa molt, però ixe me'l sé de memòria.
0: Segur que sona demà... A Agna.
1: Sí, a la trobada, 21a edició de trobada d'escoles de música de la Canal de Navarrés, dins de la campanya Activitats Comarcals amb la participació d'escoles de música de la comarca.

0: pasa que jo la primera... No, això que vaig a contar és de veres. La primera... Quan van començar les trobades d'escoles de música i de bandes de música a les nostres comarques, una de les primeres, si no és la primera, si n'hi ha algú de la Ribera que estigui escoltant ara, me pot corregir, però una de les primeres vegades que es va fer, fa, doncs això, ja 20 anys, era al meu poble, era la Pobla Llarga. I entonces jo això tindria 10 o 11 anys. I me'n recorde que el primer pas doble que vaig tocar en esa trobada era febrer. O sea, mira, estic a punt de plorar. I de la Canal de Navarres i les bandes de música a Vallès.
1: Bueno, serà... Pot...
0: Perdó, que te puedo hacer el micro.
1: Jo dic, no me sé. No. Serà protagonista amb dues cites destacades. Primer, l'aplec de danses de la Costera a la Canal i també un taller d'espelmes aromàtiques de la Casa de la Cultura a les 10 i mitja destinat per a joves majors de 10 anys.
0: Amo i xent.
1: Tindrà lloc la primera trobada de bou en corda mentre que a Xètiva se celebra la missa del Corpus amb els xiquets i xiquetes que ha rebut en guai la primera comunió a les 6 a la Seu. I a més, continua oberta l'exposició dels gegants a la Porta de la Seu i la Moixeranga de Xètiva organitza també un assaig conjunt amb el Ginet. I continuem amb les festes de Sant Antoni de Padua en Enguera, que ja han comentat abans, i continuen amb activitats infantils des de les 10, sopar popular al carrer i una disco mòbil per tancar la jornada. I Barxeta, acabem el dissabte, continuarà el Festival Les Eres al Ras, que inclourà a les 10 i mitja la representació teatral Qui enganya aquí, a càrrec de Gaudium Teatre.
0: Gaudium.
1: Gaudium.

0: Vinga, va, ja està bé. És que, clar, els oients no ho saben, però sí...
1: Estàvem ballant. És divendres. Amb la xapa que ens han pegat d'en Bad Bunny,
0: sí,
1: havien d'acabar amb Bad Bunny esta setmana.

0: Vinga, doncs amb Bad Bunny acabem els actes del diumenge.
1: Bueno, estarà especialment marcat per les celebracions del Corpus. Aixet i baixa jornada començarà amb la missa major a les 10 i mitja en la Seu. També hi haurà celebracions eucarístiques a la 1 i a les 6 de la vesprada a Sant Francesc. Precisament a les 6 arrencarà des de la plaça de la Seu la tradicional processó del Corpus Christi pels carrers del centre històric. Després, a la Llosa de Ranes celebrarà el Corpus també a partir de les 7 i mitja amb l'eixida des de l'església parroquial, mentre que a Cerdà també hi haurà celebració des d'eixa mateixa hora. En Enguera tornarà a concentrar diverses activitats. D'una banda, s'ha organitzat una jornada de recollida de basuralesa al camí vell del riu, junta a Còpova, amb inici a les 9:30 i punt de trobada 15 minuts abans del llevador públic de l'Avinguda d'Espanya. I a més, continuaran les festes de Sant Antoni de Padua amb toc de campana i esmorzar popular des de les 9. I finalment, per acabar-hi a l'agenda, a Moixent, la setmana dels majors oferirà teatre a les 5 a l'Auditori amb la representació La Balada dels Tres Innocents.
0: Acabem d'escoltar Bad Bunny, posem una pausa de publi i ens en baixem baix per acabar el programa des d'Adex Auto.
1: Sí, em pareix molt bé que hi ha molts cotxes xulos.
0: Jo en el micro, tu en el vídeo.
1: Vale, perfecte.
0: Vale? Hasta ara.
1: Adiós.
2: Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, metase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya la nena. Ya no estamos pa' la movie y las cadenas. Estamos pa' las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana.